0: Se te megata fantasigati e gre ramos in sa.
1: Un calil men puer. Ja gigati am val. Omar el massa i du amor. Adura. Sí. Un calil.
0: No, t'andràs i que em va fer-ho.
1: Heddiw o'i amys.